0: de la hostelería y demás, porque se hacían más entradas y se hacía baus a mediodía y demás, y hacerlos evolucionar, que estuviese bien, que cumpliese la ley de bienestar animal y ya está. Y el resto, pues oye, son fiestas y tienen que ir evolucionando y mejorando. Cuando yo era joven, pequeño y joven, habían verbenas en la calle Campos, habían dos verbenas, un día a la parte de abajo, la otra a la parte de arriba, delante de las gijonencas, y oye, daban un ambientillo. Eso no existe, se ha cambiado por otro tipo de festejos, pero lo mismo, ir evolucionando sin cambiar la esencia, evolucionando. Es lo que sí que vemos.
1: Pepa?
2: Bueno, per a mi és, jo veig que n'hi ha dos debats que jo clarament diferenciaria. Uno, parlar de lo que és la programació de festes i després parlar dels baus. Tots conflueixen en les mateixes dades, però evidentment no és el mateix. Jo no m'ho permetim que parli primer de festes, perquè mira, jo de festes sí que crec que n'hi ha algunes coses que per a mi són ressenyables. És veritat que sí que n'hi ha un programa amb moltes coses que a lo millor la mateixa nit es fan tres events en tres llocs diferents de Dénia, que això és algo que veurem quin resultat dona, vull dir, més enllà de que és gastar diners al mateix temps en diversos puestos, Dénia és gran, anem a veure si tots aquests events tenen un bon resultat. Jo crec que es cremen molts cartutxos en festes, i en això vull dir que hem posat en festes una cantada d'habaneres que té una entitat pròpia singular i que té que veure en la Dénia marinera, en el port, etc. I un equip de govern que té per bandera en el seu turisme la desestacionalització, el mostrar events al llarg de tot l'any, pues, llança a perdre un cap de setmana on tenia aquestes habaneres especialment, que eren singulars per als nostres visitants, i les clava dins de la programació de festes. En això passen dues coses, que perden personalitat, perden part de l'interès que tenien, deixen d'ocupar un altre espai i a més es solapen en altres activitats que n'hi ha aquest dia també, el mateix dia de les habaneres. El mateix passa en el festival que este any per primera volta va desenvolupar-se, el del dia 3 i el del dia 4, el Festival Marineta. Benvingut al festival, perquè crec que Dénia era un dels pocs pobles que quedaven per tindre algun festival, que això sobretot per a la gent jove sempre és molt demandat. Claro, posar-la el primer cap de setmana de festes, pues, jo també discrepe d'això, vull dir, és el que estic dient. Jo crec que estem cremant molta pólvora en el mateix puesto quan podríem fer una extensió i fer-ho possibilitar l'èxit de cada cosa per separat i donar ambient a Dénia. Pues, per exemple, si el festival podria ser en juny, que no n'hi ha pràcticament, llevant de Sant Joan no n'hi ha pràcticament res, etc. Bueno, Raül igual després ens explica el per què s'han pres aquestes decisions. Després també crec una cosa important, i és que els matins de pràcticament tota la setmana estan buits. Buits, absolutament buits. Home, alguna oferta infantil estaria bé fer, crec jo, en el que és el matí. La vesprada sí que n'hi ha, però els matins estan buits. I després, la presència d'esquintos, salvo que jo m'enganye, llevant d'un dia en un event on es diu esquintos faran tal, d'esquintos no es parla. Esquintos és un col·lectiu superimportant, dinamitzador de les festes. No sé quin protagonisme té. Llegit el programa... no en té ningú. Entonces, salvo que mos expliquen coses que no transcendixen, jo no les entenc. Claro, en tot això jo absolutament discrepe. I després, els bous, si voleu també parlem dels bous. Bueno, des del Partit Popular nosaltres defensem que els bous és cultura popular i és una cosa històrica. Sí que coincidís que en el que ha dit Mario, per davant de tot, adaptamos al 2026... El benestar animal té que estar per damunt de tot. De quina manera? Pues, parlar en els veterinaris, parlar en els que saben de medi natural, saber, parlar en tots els que saben de benestar animal i fer una proposta de bous a la mar que complisca totes aquestes consideracions. Sense eixes és difícil controlar l'alcohol en el carrer Campos, en fi, etcètera, etcètera. N'hi ha moltes coses que jo crec que es deuen de tindre en compte per a no fer dels bous un perill. Lo fàcil, pues acabar en ells. L'any passat es va donar el primer pas, este any no ha arribat, esperem que en el pròxim ja no tinguem possibilitat d'acabar en ells i que puguem recuperar algo que és el nostre... És que, Fèlix ha dit, els bous i la Santíssima Sang. Jo, per a mi, les festes són de la Santíssima Sang, els santos dels bous de la setmana de festes és els bous i les carrosses. Carrosses, que continuen ahir. Anem a veure quina supervivència tenen, perquè porten 20 anys, salvo que jo tinga mala informació, sense rebre un increment de pressupostari, en el qual pateixen cada any en el tema de tota la confecció, de poder eixir, quan les carrosses són, diguem, és que és el més cridaner que tenim en totes les festes. També crec que no està cuidant-se adequadament. Bueno, deixo sobre la mesa això, perquè és el que jo, que conec les festes de molt de temps, este any després d'estudiar a fondo el programa, realment enxivia en tot el que acaba de mencionar. Uh-huh.
1: Bé, ara que cadascú ha posat la seva opinió, si voleu entrem a debat.
3: Sí, jo voldria comentar un poc, perquè el programa, Raül podrà detallar-nos una miqueta millor el tema de subvencions, de carrosses, etc. Jo, per lo que respecta al tema dels bous, sí que voldria comentar. Sabem que és una festa que forma part de la memòria festiva de moltes persones de Dénia i que la viuen amb estima, no? Però al mateix temps, el que comentàvem, pues, la sensibilitat social està canviant. Ha canviat i és molt legítim que hi hagi aquest debat sobre el benestar animal, no? I crec que on hem de posar el punt és el repte és el de parlar-ne, sobretot en respecte. Sense simplificar-ho ni convertir-lo en una guerra de bàndols, no? el que li agrada i el que no li agrada. Crec que és important que aquestes decisions no es poden abordar des de la imposició, des de la prohibició ni tal, sinó que, com ja ha parlat Mario, són coses que estan evolucionant i hem de treballar aquesta evolució. Cal escoltar, informar i obrir aquest debat de ciutat. Jo començaria per ahir, jo començaria en consensuar tota la corporació municipal, no? En posar una proposta damunt de la taula de realitzar una consulta popular i entre els veïns i veïnes de la nostra ciutat que siguin realment els que decideixin, perquè jo crec que és molt important que parle, no? Que parle la ciutadania de Dénia i que siga ells els que diguin si anem a evolucionar-la, com evolucionar-la o que s'acabe, no? Pues jo crec que això és molt important.
4: Bueno, jo vaig a respondre a tot el que heu dit breument. Tots els respectes per a la foguera a l'Or, que té més de 40 anys, no és un invent per a no fer fogueres a la platja. Totes les normatives que regulen les platges són les que han provocat que no es facin fogueres a les platges, i no n'hi ha més que debatir ahir. Després, el canvi d'habaneres s'ha consultat, no s'ha fet perquè sigui una imposició de canviar les habaneres a les festes al programa de festes. Només s'ha canviat una setmana, era la setmana següent a festes. Es va preguntar a la gent que participa i estaven tots d'acord. Pues per això s'ha posat dins del programa de festes justetet per a fer una alternativa a la nit més jove que teníem preparat. Fer una nit més jove i una part per la gent més, que és més tranquil·la, que li agrada més aquest tipus de música. També, totalment, una cosa està en la via i l'altra cosa està en el port. Estan molt separats i no tenen per què destorbar-se. Per això hem fet també tanta programació, perquè Dénia, aquestes dates, té més de 100.000 persones. Tenim gent de sobre per omplir tots els carrers, tots els esdeveniments, i ho tenim tot. Que no es fan coses pels matins, es fan poquet, es fan les de les falles i poquet, pel clima, bàsicament. Per això van llevar els bous, que són recomanacions de la Federació de Bous de la Comunitat Valenciana, no són invents tampoc nostres. De fet, el nou decret ja te diu que a més de 35 graus suspengues les festes. I el decret que estem parlant, ja que parlem d'això, es posa vigent a partir de l'1 de gener de l'any que ve. Tampoc els importa tant. Només van fent notícies, estirant-ho. Parlant dels bous, que és algo que també esteu dient, aquí no s'ha retallat res. Aquí només mos hem adaptat a les circumstàncies del nostre poble. No hem prohibit res ni res. El que és, som dels poquets pobles que organitza l'Ajuntament absolutament tot. No té ni una penya darrere ni té a ningú darrere. Som tres personetes les que ho fem tot. Bueno, per això es fan aquestes coses. I perdoneu, i acabe continuant amb això. Parleu del benestar animal, de com té que ser la plaça. La plaça està molt per davant de lo que marquen els decrets de la Conselleria de com tenen que ser. Som dels poquets que fan una inspecció veterinària dels corrals. Inspecció de tres enginyers diferents que inspeccionen tot. I això no fa ningú. I el decret que tenim vigent i el que entra només recomana visites de veterinaris als animals, ni els corrals ni res. És que venia parlant amb algú, això és com el futbol, tots som seleccionadors, tots sabem molt de festes, però ningú sap com funciona realment, i tampoc pregunteu. Aquí veniu, solteu el que penseu. Jo crec que no estem fent unes festes molt diferents d'altres anys, només estem reforçant les parts que funcionen més. Fem més concerts perquè la gent vol concerts, no fem concerts de verbenes en el carrer Campos, fem tardeos totes les vesprades, anem alternant herbàs, glorieta, fem concerts totes les nits. Les dates del Festival La Marineta, perquè el calendari de festivals està mega complet en tot l'estiu. Al final tens que anar a les dates que els músics tenen lliures, no és una decisió tampoc arbitrària.
5: Raúl, lo que tú estabas diciendo de, si has terminado, lo que estabas comentando de lo de las peñas han ido desapareciendo conforme se han ido quitando los actos, conforme han ido desapareciendo las diferentes entradas de todos los que había, se han ido acabando, se ha ido prohibiendo todo, se ha ido a un nivel de prohibición. Hombre, yo llevo en Denia.
3: No se ha prohibido, se ha reducido.
5: O se ha reducido, yo llevo en Denia viviendo.
3: Y aplicando la ley de bienestar animal.
5: Ahora hablaremos de esa ley.
3: O sea,
5: yo llevo en Denia desde el año 86. Nada que ver lo que yo viví. O sea, cómo me enamoró, cómo me gustó esos bous a la mar, con lo que estoy viendo ahora, por eso ha ido desapareciendo. Lo que estáis comentando de que se ha llenado, comentaba Pepa, que se ha masificado de fiestas, de actos, toda esta semana, claro, para tapar lo que verdaderamente son los bous a la mar. Se ha hecho nada más que para eso. Se ha llenado todo, como nosotros lo vemos, no digo que sea así, yo digo como nosotros lo vemos. Lo que habléis de bienestar animal, muy bien. Todo el mundo ahora está con los toros, con el bienestar animal. Vamos a ponernos en serio. ¿Qué hace un husky siberiano paseando en el mes de agosto por Denia? Si nos ponemos a hablar de bienestar animal, ¿qué hacemos poniéndole a los animales ropa? Si hablamos de bienestar animal, es que miramos el bienestar animal y no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Somos ecologistas o animalistas de salón. Si de verdad hablas con un veterinario, a ver si nos marca un animal, se le tape. O coger como mascota un husky siberiano y pasearlo por el mes de agosto por las playas de Denia. No son cosas normales. Lo que comentabais también de los quintos. ¿Por qué han desaparecido los quintos, Pepa? La última persona que llevó los quintos como si tiene que llevar en Denia, y eso fue sobre 2012, 2013, fue don José Ronda Crespo. Ese señor llevó los quintos fantásticamente, lo hizo crecer y lo exponenció al máximo nivel. A partir de ahí,
4: perdona, vino que la te decadencia. Corte. Los quintos han desaparecido solos. El año pasado tuvimos que anular todas las cosas que habíamos programado con ellos porque no vinieron a ninguno de los actos.
5: Porque, voy a repetir lo mismo.
4: Los organizaron ellos con nosotros, nos pedían quiero esto, esto y esto. Nosotros se lo contratábamos y ellos no venían. No es que nosotros les hayamos dicho nada, es que no participa, la gente joven no quiere participar. Y a los hechos me remito, y si queréis entrevistar a los quintos, ellos os lo dirán. Sí, sí. ¿Sabéis cuántas propuestas nos han hecho este año para fiestas? Después de reunirnos 5 veces, 0 propuestas. Bueno, y quizá, así es como funciona la juventud quizá, ahora, guste o no. Podéis no, insistir, ¿qué vais a hacer para promocionar los quintos?
5: Me pues lo mira, si yo quiere, el año que viene a lo mejor se pueden promocionar los quintos, a lo mejor, ¿no?
4: Pero, equipo de gobierno. ¿Qué es promocionar los quintos? Explicármelo.
5: Pues mira, coge primero una persona que sepa hablar con ellos, que sepa entenderlo. Por eso he dicho José Ronda Crespo, porque, no porque esté conmigo, que es así como el caso, sino porque es verdad que fue la última persona que yo vi que sabía moverlo, que sabía tratarlo, que sabía llevarlo al puerto, que sabía organizarlo y ofrecerle cosas. ¿Qué le estoy ofreciendo? Idea, dársela a vosotros.
4: Es que se las damos.
5: No he dicho que no han propuesto yo a nadie.
4: Ni una.
5: ¿Por proponerlo vosotros?
4: Pues les proponemos, les pagamos comidas, cenas, disc jockeys, disco móviles, charangas, los llevamos a los toros, los llevamos a la entrada, los llevamos a los conciertos.
3: No es cuestión de promocionarlos, es cuestión de responsabilidad también per part d'ells. Ells també tenen que agarrar això. Vale, no val tot per ser jove i ja està. Tots hem sigut joves i sabem perfectament com pensem en aquestes edats, no? I està molt bé, i ells són els protagonistes i tenen que fer anar de festa i és el seu moment i tal. Però també hi ha una part de responsable de dir, pues, si l'Ajuntament està gastant els diners, que està fent una programació per a que ells estiguin a gust, xaranga, dinar, el que siga, i no apareixen, o no, pues esa xicoteta responsabilitat que tenen, també deurien de pensar un
0: però
3: poc.
0: Però és que, perdoneu que vos talli, una de les solucions no és que no tinguin ells festa, que li doni l'Ajuntament festa, sinó involucrar-los a que ells siguin partícipes de la festa, correcte, que ells siguin, en molts pobles, els quintos munten barra, si els diners van per a...
5: O sea, bueno, no pueden,
4: claro, és que claro, no se puede, claro. En Denia són menors d'edat, no se puede hacer eso. En Denia
0: si
4: són
0: quintos,
5: que
0: los quintos
5: no pueden ser menores de edad, tienen que tener 18
0: años. 18 años, perdona.
3: A lo mejor, como ha pasado en otros pueblos, al menos tendría que plantearse el cambio de edad de quintos.
0: Claro, 18 años, y punto.
3: Cuando la pandemia
0: antes de 18,
5: Es que los quintos, la palabra quinto no sale de la cerveza, sale cuando la gente se metía para irse al ejército.
0: Que era divit anys complits, perdona.
4: Sí, eso no me lo he inventado.
0: Al después de les penyes, sí, ¿eh? A les penyes...
3: Sí. Bueno, però quintos... les coses han canviat molt, no? A veure, no parlem ara de quan anaven a la mili o quan les coses han canviat molt, estem ara en 2026 i no pensem en...
0: Però sí que hi ha que traure-li el partit de que els quintos... tinguen, no, i que tinguen una missió que s'involucre i que puguen haver dos, tres barres que les gestionen ells per a poder fer-se un viatge, per a el que siga. Vale. Després les penyes, per què se'n van anul·lar? El van anul·lar, sí, perquè un bon any, primer, que era un xiringuito per a anar a emborratxar-se. Les vau enviar, o les van enviar, no sé, molts anys fa, a lo que és Lunatics. A partir... Bueno, tu no estaves, però ell cabe que sí. A partir d'ahí, una penya de bous que està a 400 metres de la plaça, pues, ja me diràs tu claro. Quin sentit té. S'han anul·lat totes les penyes. No li sé a buscar que tingueren una responsabilitat, que feren alguna cosa. Per exemple, les mateixes penyes podrien haver-se organitzat i haver fet un poc de vigilància de les portes de la plaça, etc, etc. Moltes coses que les fan en altres pobles, eh?
4: Ho van no, intentar, eh?
0: No, és que bueno, no ho sé, el millor és que ho veu intentar malament. No sé, el millor...
2: Jo voldria també...
0: I, per exemple, voldria dir una cosa. Moltes coses s'han prohibit i no s'han regulat. Per exemple, lo de les fogueres en la nit de Sant Joan a la platja, jo entenc que... la gent li dones el dit i agarra el braç i va emportar palets i claus i demés. No, però això ben regulat, quatre punts ben marcats en un aforo màxim de gent i demés, seguiria sent una tradició que la gent tindria un interès no d'anar a fer brutea, sinó d'anar a botar la foguera, però ben regulat. El que, com ens va anar de mà, de les mans, vam agarrar i ho vam prohibir. Que després la conselleria també... Ah, pues, vale, perfecte, mos ha vengut de cine tot. Les platges no són de l'Ajuntament, no són de municipals, i entonces s'ha anat tot de
5: mare. Se puede regular todo.
0: Els baus es pot regular, es pot tindre un horari. Vosaltres heu pensat l'impacte econòmic que tenia la correguda o les entrades a migdia? Ho heu pensat? Pues molts bars vivien tot el migdia de la gent que anava als bous, i ja està.
4: Continuen plens els bars no, a migdia.
0: Bueno, ja, però molt més. Treballaven molt més. Ja hi van haver prou queixes l'any passat, aquest any tornaran a haver. Perquè hi ha qui diu que treballava molt millor aquests dies sí, que havien treballat.
3: Saps que s'està aplicant una llei de benestar animal que en franges horàries de molta calor s'han reduït en aquests horaris. No és que s'ha vallat...
0: 35 graus a Dénia no els arribes quasi mai. Perdona que t'ho digui.
3: Bueno, pues avui teníem una alarma. Avui teníem alerta de que però, podem arribar a 36. Pues, perdona.
0: Però ahir me van quedar en 30.
3: Bueno, ahir. Ja. Avui és avui. Bueno, la setmana que ve, que començaran festes...
2: En qualsevol cas, i contestant-li a Raül, que diu que no posen activitats pel matí per el tema de la temperatura, en estiu, quan més fresqueta fas pel matí? Quan no fa fresqueta és a partir de migdia i per la vespre. Entonces, quan, no, vull dir, això és així, i quan dius, és que han parlat en els, qui de Habaneres, en qui heu parlat que consideren ells que es dona igual canviar el dia, aquí, els que canten allí
4: i en l'organització de cultura.
2: Però l'organització de cultura, que és una persona, dues persones,
4: bueno, vull dir, de què estem parlant? Que
2: és que parles de que podem fer millors festes. Avui és el primer dia que ens assentem en el regidor de festes a parlar de festes.
4: Però
2: el programa el conec. Però nosaltres no tenim que cridar
5: tu. Vosotros,
2: no? Eres tu el que claro. organitzes.
4: Claro.
2: El que organitza. No, anem a veure, Paula. El que organitza tindrà que convidar a la gent. Jo què sé, tu quan t'estàs organitzant i quan deixes d'organitzar. Home, a veure, si jo organitzo una cosa i vull que tu em digues la teva opinió, diré, Raül, què opines d'això? Ara, si jo m'enteré de la programació de festes, quan protocolo me la passa, i diu, esto es lo que hay, pues esto es lo que hay.
0: Passat,
2: jo crec, jo em reitero en lo mateix, i torne a no entrar en els bous, perquè crec que és un debat que a lo millor hauria que fer per separat, perquè hi ha molt que parlar. No sabem què ha passat en la plaça de bous de Dénia, no sabem què ha passat. Una plaça de bous...
4: Ara t'ho expliques.
2: Vale, ara m'ho expliques si vols. Una plaça de bous on tenia més capacitat, molta més seguretat i més estabilitat que el que tenim. Tenim una merdeta de plaça de bous. A mi em dona vergonya, i t'ho dic de veritat, em dona vergonya Home, dona vergonya esa passa de Baus.
4: Pepa, no podeu... Això és el que marca la conselleria.
2: Què collo és la conselleria? Però anem a veure. Però què,
4: són decrets que tens que complir.
2: Perdoneu. Però anem a veure. La conselleria, què tindrà que veure en la plaça de Baus que tu poses?
4: Perquè es marquen unes normes que tens que complir. La plaça que teníem en propietat, se suposa, no complís ninguna norma perquè no saben ni qui la fabrica ni d'on ve. Bueno. No té ningun registre industrial. No
2: vale,
4: poden complir
2: vale,
4: ninguna
2: vale,
4: norma.
2: Raúl, vale, te lo compro eso. La plaça de Baus que tenim és una vergonya.
4: Pues la que marca
2: no, la que marca la norma. No. Segur que conselleria pot marcar les mateixes normes i tu pots fer una plaça molt millor que la que tenim. Tenim una plaça de Baus lamentable, de veritat, lamentable, incòmoda. Xicoteta, pues claro, que li ho tens que dir al propietari, que és el que en teoria fa negoci d'ella. Pues claro que li ho tens que dir. I després, lo de la cantada de habaneres, pues, des de luego discrepe totalment de que s'hagi integrat en festes. I el festival, no tenim altres dades, però entonces difícilment tu pots estar venent una política turística d'una manera i fent els actes totalment al contrari.
1: Bé, continuem parlant d'este tema, podreu escoltar el debat íntegre en cope.es/denia, però ara tenim que continuar amb tota la informació a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja.
6: Nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
7: Pilar García La Granja.
6: Mediodía COPE.
7: Estar informado.
8: Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias. ¿Qué está pasando a esta hora? Pues mira, ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras la histórica sentencia del caso Mascarillas, 224 folios en el que se condena a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez.
9: A partir de ahí estamos pendientes, esperemos que sea en breve, eso le corresponde a la Comisión.
8: Es Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, al que está hablando ahora mismo, Ángela.
10: Sí, seguiremos pendientes a ver qué reacciones hay desde el Consejo de Ministros. Hoy todas las miradas están puestas en el presidente del Gobierno, que mañana tiene además que dar explicaciones en el Congreso. Pedro Sánchez ha hablado esta mañana, lo ha hecho en un acto en el que no ha valorado la condena de 24 años de cárcel para quien fue su número dos. Insiste además en seguir, a pesar, dice, de las piedras en el camino.
11: Quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
8: Bueno, pues lo que siguen también son los registros. A esta hora la Guardia Civil sigue dentro del Ayuntamiento de Soria, gobernado por el Partido Socialista. De hecho, hasta hace unos meses, el alcalde era el actual líder socialista en Castilla y León, Carlos Martínez.
10: Y hay más cosas, Pilar, porque es noticia otra vez José Luis Rodríguez Zapatero, lo acabamos de saber. El expresidente plantea ahora la posible nulidad de algunas pruebas del caso Plus Ultra si no se acredita el aval judicial o lo que es lo mismo, que resolución judicial autorizó a analizar una serie de conversaciones que motivaron su imputación.
8: De la economía te cuento que el gobernador del Banco de España se cae del guindo, como lo oyes. El exministro Escrivá cuestiona ahora que la protección al desempleo en España incentive o no el volver a trabajar.
10: José Luis Escrivá lo ha hecho en el Congreso, donde ha presentado el informe anual del Banco de España de 2025, que se conoció la semana pasada, y en el que se mantiene la previsión de crecimiento para la economía española en el 2,3%. Eso sí, eleva la inflación al 3,6%.
12: Y nunca hemos tenido una tasa de cobertura al desempleo tan alta como la que tenemos ahora. La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
8: Es que es de no creer. El ministro que estaba sentado al lado de Yolanda Díaz cuando la reforma laboral que ha destrozado el mercado laboral o la reforma de pensiones. En fin, y después todo esto de otra mañana de auténtico caos, la estación de Valladolid-Campo Grande comienza a recuperar por fin la normalidad, aunque siguen los retrasos.
10: Los problemas de la gente, Pilar, decenas de pasajeros que han sido reubicados en autobuses para cubrir los trayectos de Valladolid entre Santander y Madrid.
7: Pilar García de la Granja.
6: Mediodía COPE.
7: Estar informado.
8: 3 minutillos pasan de la 1:30 de la tarde, de las 12:30 si nos escuchas desde las Islas Canarias, ¿verdad? En la 1:30 también en el Camino de Santiago, por si alguien escucha desde allí. Por cierto, el uso de anabolizantes, además de ilegal, es peligroso. Las consultas pediátricas de atención primaria están detectando un alarmante incremento de su consumo en adolescentes combinado con dietas estrictas, lo que está produciendo daños muy graves en su salud, en la de estos adolescentes y en su desarrollo. Los médicos creen que estas prácticas están detrás del altísimo número de infartos en personas entre 20 y 40 años, que ya son el 20% del total. Bueno, estos datos son tremendos. Efi García, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Pilar.
8: Vamos a ver, estos chavales llegan a las consultas utilizando términos propios del culturismo como ciclo, cutting o bulking, o directamente con un acné importante, y los chicos incluso con estrías. Esto es la primera alarma, ¿verdad?
13: Así es, ahí van apuntando maneras. Si se vuelven más violentos con un trastorno que se conoce como la rabia del esteroide, la alarma ya es mucho más seria. Y son cada vez más jóvenes, Pilar, que es lo preocupante. Esto es lo que se encuentra en su consulta el doctor Francesc Xavier Díaz.
14: Es verdad que a partir de los 11, 12 años, gente tiene una mayor preocupación por la alimentación e incluso el inicio de hacer no solo educación física ni actividades extraescolares deportivas, sino que quieren ir al gimnasio. Antes era más frecuente en chicas y ahora es en chicos. Hay intención de tener un cuerpo lo más parecido a los deportistas, marcando músculo, como ellos dicen, y ser perfectos, vamos.
13: Sí, alucinante. Aparte de los
8: 11 años.
13: 11 años, sí, sí. Y aparte de los anabolizantes, como bien apuntabas antes, estos adolescentes hacen dietas extremas. Nos asustaban mucho, nos asusta la bulimia y la anorexia, ¿verdad? Bueno, pues súmale ahora una obsesión compulsiva por contar calorías, estar permanentemente a dieta con 10, 11, 12 años. O la obcecación patológica por consumir solo determinados alimentos que ellos consideran ellos sanos o muy puros. Un desequilibrio total de su alimentación.
8: Y a esto sumamos el mercado negro en gimnasios, páginas web clandestinas, portales alojados en el extranjero, canales ocultos de mensajería. Estos críos, estos niños, pueden acceder tanto a los anabolizantes como a estos malos consejos de alimentación sin grandes dificultades, ¿verdad? De lo que no son conscientes, Efi, es de que incluso pueden perder la vida.
13: Fíjate, mira, daño hepático, daño renal, episodios de agresividad extrema, como contábamos antes, acné, alopecia, y son candidatos a padecer un infarto antes de los 40 años, como contabas. Pero además actúa sobre el sistema hormonal.
14: A largo plazo, pues se hace la atrofia testicular, infertilidad, disfunción eréctil, nos aparece ginecomastia, y en las mujeres, pues hay virilización, desarrollo de rasgos masculinos. A veces aparece vello facial, se reduce el tamaño de los senos, y en adolescentes, que es lo que nos preocupa, siempre hay un cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento, con lo cual puede dar una talla baja permanente.
13: Ahí es nada, es tanta la preocupación y tan numerosos los casos que este será uno de los temas estrella del próximo congreso de Semergen, que reúne a los médicos de atención primaria. Van a comparar notas y a ver si consiguen tener datos de ¿qué porcentaje de chavales tienen estas conductas?
8: Pues mucho ojo a esto que nos acaba de contar Efi García. Gracias, Efi. Padres, abuelos, que ahora pasáis más tiempo con los nietos porque es verano, porque poca broma, ¿eh? Gracias, buenas tardes.
13: Buenas tardes.